0: Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero ver.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1.
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM a Ràdio

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: el desig?
1: Fem una gimcana? Ens disfressem?

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
3: Ràdio Abrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera. Yeah.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Pa' aquí un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.

0: start crying.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Fèrica Producció.

0: catalans.
1: 107.9
2: Ràdio Abrera, són les 6.
3: Que hora són, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy clarito.
6: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
4: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
4: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Abrera, Hora 23.
8: Ràdio Reloj.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
11: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
12: Ja no sonríe más, se arregla todo.
11: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
13: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm falling.
11: Big Friday on Air, a Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio...
2: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Veo como caen de mi piel trocitos

Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Vaig cap a l'altar, ja m'espera el capellà.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 a Lleida, deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa també completament tallada la via en aquest punt. A banda, una avaria, també a la C25 Arbúcies, deixa en aquest cas un carril tallat direcció Lleida. I seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc abans d'ahir. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80ena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 188 morts confirmats i més de 1.500 ferits. El govern espanyol ha traslladat el condol a les famílies de les víctimes i assegura que els serveis d'emergència consular continuen plenament actius. A més, també ha mort un conductor de l'ambaixada espanyola a Caracas, de nacionalitat veneçolana, i la seva dona i les seves dues filles. En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i també els Països Baixos enviaran equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Litera, la franja que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. El govern de l'Aragó admet que la situació és preocupant i confia que la baixada del vent i de les temperatures durant aquesta nit i ara al matí ajudi a frenar l'avanç de les flames. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. L'increment arriba després de l'aprovació d'un decret que augmenta les aportacions estatals al nivell mínim d'atenció. La Generalitat rebrà 189 milions més l'any vinent i 378 milions de cara al 2027. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones pel tiroteig registrat durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri del Born de Barcelona. La principal hipòtesi és que els fets estan relacionats amb una disputa entre bandes dedicades al narcotràfic i que els arrestats van intentar fugir de la policia. El tiroteig va deixar almenys un ferit. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal també analitza si hi ha relació amb altres incidents de la mateixa nit, entre ells la intervenció d'una arma de foc i un quilo de cocaïna en un vehicle, així com també l'arribada d'un home ferit per arma de foc a l'Hospital de Bellvitge. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Obrera.
2: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera.
4: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
2: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Obrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu...
4: Aquest estiu...
3: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació, una a l'A2 a Lleida, que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús, una altra a la BB-5224 Sant Pere de Torelló, que deixa també la via tallada, una altra a la C32 a Sitges, també talla la via, i una altra a l'AP7 a Martorell, que deixa en aquest cas un carril tallat. A banda de també una avaria a la C25 a Arbúcies, deixa també un carril tallat direcció Lleida. I seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc abans d'ahir. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 188 morts confirmats i més de 1.500 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i també predir la magnitud, però mai poden predir quan succeirà.
3: On hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, eh? Això no ho sabem dir.
2: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanoi, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. El govern de l'Aragó admet que la situació és preocupant i confia que la baixada del vent ajudi a frenar l'avanç de les flames. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones pel tiroteig registrat durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri del Born de Barcelona. La principal hipòtesi és que els fets estan relacionats amb una disputa entre bandes dedicades al narcotràfic i que els arrestats van intentar fugir de la policia. El tiroteig va deixar almenys un ferit. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal també analitza si hi ha relació amb altres incidents de la mateixa nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12, la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9, se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8, hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2 quarts d'11 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3 quarts de 12 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Dani de la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el Ball de Nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la Festa Major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí. Ja és divendres, 26 de juny. Pendents un dia més de Veneçuela, la Moncloa ha confirmat que hi ha almenys dos ciutadans de nacionalitat espanyola que han mort pel doble terratrèmol. Per ara, no sabem si són catalans. L'última xifra de víctimes és de 235. Tenim 4.300 ferits i més de 37.000 desapareguts, dels quals 80 són espanyols. Tot i que les estimacions fan tema al pitjor, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit aquesta matinada que cal continuar buscant persones sota la runa. Encara hi ha persones amuntegades sota els més de 250 edificis que han caigut i els equips d'emergències no han deixat de treballar en cap moment. Ara per ara, el que més amoïna són les rèpliques dels sismes. Després del doble sisme, n'hi va haver fins a 100. El periodista veneçolà Leonel Retamal ha explicat que la pitjor part se l'ha endut l'estat de la Guaira. Aquí, en aquest estat, més d'una cinquantena d'edificis s'han enfonsat com a castells de sorra. Estarem pendents de qualsevol novetat aquest matí des de Veneçuela. Més coses. L'incendi que crema des d'aquest dijous a la tarda a la franja de Ponent, entre els termes municipals de Tamarit, de Llitera i el Campell, ha obligat a desallotjar els veïns de Sant Uí i Alins i de Peralta de Calassanç. En total es tracta de 240 persones afectades que han estat reallotjades de manera temporal a les localitats de Montsó, on el poliesportiu s'ha habilitat perquè hi passi la nit, i de Peralta de la Sal. També s'han confinat la localitat de Fons. El centre d'emergències del govern de l'Aragó ha enviat una alerta al telèfon mòbil avisant del confinament preventiu i demanant a la població d'aquesta localitat que tanqui portes i finestres per evitar la inhalació de fum. L'incendi ha cremat més de 1.000 hectàrees, segons ha informat el president del govern aragonès, Jorge Azcón. Les 8 i 11 minuts. L'estació de Sants de Barcelona tancarà a partir del setembre i durant 2 anys els dos accessos a l'edifici de la plaça dels Països Catalans, tot plegat per les obres d'ampliació i transformació de l'estació. Una de les principals fases del projecte és l'ampliació de l'estació per la plaça dels Països Catalans, és a dir, per la part frontal de l'estació. És per això que a partir del quart trimestre de l'any, per tant, a partir del setembre, es tancaran els accessos frontals i només quedaran oberts els dos laterals i els dos posteriors. Amb el projecte de remodelació de l'estació, que té una inversió de 150 milions d'euros, es vol adaptar l'edifici a les necessitats i al creixement de la demanda. Un apunt del trànsit, tenim cues de fins a 2 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Gelida i Castellví de Rosanes, sentit Barcelona. Temperatura 24 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Flash i Ice Cream, amb aquest Imagina. Anem a començar aquest divendres, aquest programa, de la millor manera possible.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: En solitari, el primer disc de Guille Galván. En aquesta cançó reflexiona sobre la dualitat que habita en cadascun de nosaltres. Aquesta tensió entre allò salvatge i allò racional que ens obliga a buscar explicacions, fins i tot quan tot respon a l'atzar, eh? Los motivos.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Dos quarts de nou del matí. Aquesta setmana la vam començar amb una onada de calor històrica en molts punts d'Europa i l'acabarem amb calor, però ja sense extrems. La setmana que ve la temperatura podria baixar una mica més, coincidint amb l'inici del mes de juliol, i normalitzar-se. Hem començat la jornada amb temperatures elevades, després d'una nit tropical en molts punts del país i fins i tot tòrrida en algun sector de la costa de Barcelona. Amb el pas de les hores, les temperatures pujaran ràpidament i al centre del dia es mouran entre els 32 i els 37 graus, les més altes a ponent. Durant tot el dia predominarà el sol a bona part de Catalunya, amb algunes pinzellades de núvols i a la tarda creixerien algunes nuvolades en zones de muntanya que no portaran més conseqüències. Durant el cap de setmana es mantindrà el sol com a protagonista i només creixeran nuvolades a tarda en punts del Pirineu i del Prepirineu, que diumenge deixaran alguns xàfecs i tronades a partir del migdia. Dissabte la temperatura baixa un pèl i diumenge puja al sud i baixa una mica a les comarques de Girona. Termòmetres a Barcelona entre 24 i 27 graus, Tarragona 23, Lleida 19, Girona 18, Mataró 25, Sabadell 21, Ascó 23, a Montserrat 21 i a Abrera tenim 24 graus. Un apunt d'última hora, perquè matí d'incidències ara mateix a la xarxa ferroviària catalana, el servei de Rodalies ha informat de retards de 20 minuts de mitjana a les línies R1 i R4 a causa d'una avaria entre les estacions de Sants i l'Hospitalet de Llobregat, identificada poc abans de 7:45 del matí. Rodalies ha indicat que es tracta d'una incidència a la infraestructura. R1 i R4. Anem a recordar a Milcar Suárez i su matriz El verano está caliente. Per ballar. Este verano está caliente, quiero ir a la playa con...

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: So de Frederita. Superació personal i optimisme.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Un plaer acompanyar-te. Ara amb Hugo Salazar, que torna amb aquesta cançó que l'escoltem des de Ràdio Abrera en aquest divendres. Ella. Ella.

0: portes un cap de setmana?
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Jam Boots, Mundo Nuevo. Amb aquesta cançó arribarem a les 9, moment dels serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
3: On hi ha perill i quina mena de perill. Deixem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, eh? Això no ho sabem dir.
2: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
4: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
2: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i que es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
6: Diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
6: Dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Cabrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 11:45 nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:45 a 9:45 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
7: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Les 9 i 8 minuts. Atenció, perquè Martorell tindrà un dels 8 punts de control automàtic dels tacògrafs dels camions que prova la Generalitat, segons ha pogut saber aquest programa. El nou sistema permetrà obtenir informació en temps real del comportament i estat dels vehicles de transport per carretera i dona informació als Mossos per fer, després, una inspecció presencial. Ara Irene Cortés, quan miri al cel, i J Balvin amb Ryan Castro, Viernes.

0: el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Tu també pots anunciar la teva empresa amb nosaltres, publicitat@radioabrera.cat. Ara, Island Dojo, Namo de la Beach, Slim Samurai. Ja. Jo no sé.
8: Estem a l'Island Dojo.
9: Ja sé, ja no l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he l'he

0: La col·laboració de Mamadou Shack. Quina parelleta d'estiu. Camí de les 10 del matí.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Fórmula Matí, última hora.
7: Última hora, un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva a Sitges i ha baixat ara armat cap a la platja, segons acaba d'informar la nostra companya, la periodista Anna Ponsí. Recordin, és una informació d'última hora que estem intentant ampliar. Un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva a Sitges i ha baixat armat cap a la platja de Sitges, que està desallotjada en aquest moment. Encara no tenim concretament quina platja de Sitges és la que està en aquest moment desallotjada pels Mossos. Quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'ha intentat aturar, s'hi ha enfrontat amb els Mossos, que li han disparat dos trets amb la pistola elèctrica, la Taser. Després, aquest home ha fugit cap a l'aigua nedant. Els Mossos d'Esquadra han tancat la platja i han demanat als banyistes que surtin. Salvament Marítim li ha llançat un salvavides perquè surti, però resisteix, no vol sortir bé l'aigua. La policia el té controlat a distància. Pendents de Sitges, en aquest moment, un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva i ha baixat armat cap a la platja, segons informa la companya periodista Anna Ponsí. Quan una patrulla dels Mossos l'ha intentat aturar, s'hi ha enfrontat amb els Mossos i li han disparat dos trets amb la pistola elèctrica, la Taser. Després, aquest home ha fugit cap a l'aigua nedant. Els Mossos d'Esquadra han tancat la platja i han demanat als banyistes que surtin. Salvament Marítim li ha llançat un salvavides perquè surti, però aquest home resisteix. La policia, els Mossos, el té controlat a distància, pendents d'aquesta informació d'última hora des de Sitges.
6: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
7: Fórmula Matí. Fórmula Matí. És una informació que ens facilita Anna Ponsí. Nosaltres seguim pendents de qualsevol novetat des de Sitges. Ara arriba Capó amb Bombón.

0: Toco Madera és una de les noves propostes, també per aquest estiu, de Jorge Drexler. 26 de juny.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: 50-50, Kenya Os, ara amb la col·laboració de la gran Lola Índigo. Juntes, 3 minuts per arribar a les 10.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Obra de arte, José de Rico, Fuego, Víctor Magani, Dani Romero. És una altra de les cançons d'aquest estiu 2026.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofer també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
2: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a la 2, als entorns de Barcelona. A la 2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Bell-lloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12, la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9, se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8, hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables, Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:15, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra Festa Major amb respecte i civisme.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Estem amb tu a les 10 del matí, 8 minuts. Per cert, que la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, seran les noves líders de Moviment Sumar, el partit de Yolanda Díaz. Totes dues han presentat una candidatura conjunta per agafar les regnes de la formació. 27 graus. Kinky Big Boy, o Kinky Boy, Bebe, Diego Bravísimo, amb aquest perro sin dueño, i després Julen i Miqui Núñez, M'he enamorat.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Toma, toma.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho ha avançat aquest programa fa uns minuts. Anem a rebre tota l'actualització des de Sitges. Està desallotjada des d'allà fa uns minuts la platja de Sant Sebastià de Sitges. Mossos d'Esquadra han desallotjat tots els banyistes. Continua acordonada aquesta zona. Expliquem què ha passat. Un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva a Sitges i ha baixat armat cap a la platja, segons informa la periodista Anna Ponsí. Quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'ha intentat aturar, s'hi ha enfrontat amb els Mossos, li han disparat els Mossos dos trets amb la pistola elèctrica, la Taser. Després, l'home ha fugit cap a l'aigua nedant. Mossos d'Esquadra han tancat la platja, és la platja de Sant Sebastià, segons ha pogut saber aquest programa, i han demanat als banyistes que surtin. Ara mateix aquesta platja està desallotjada i acordonada pels Mossos d'Esquadra. Salvament Marítim també hi treballa, li ha llançat un salvavides perquè surti de l'aigua aquest senyor, però es resisteix. La policia el té controlat a distància. L'última hora que ens faciliten des de Mossos d'Esquadra és que continuen desplegats a aquesta platja de Sant Sebastià de Sitges, que té tallat l'accés en diversos punts. De moment, no s'ha pogut detenir aquest home que va armat.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

Hem arribat a 10:45 d'aquest matí del divendres 26 de juny, temperatura de 28 graus. Si marxes a vacances, tens l'aplicació de Ràdio Abrera. Per escoltar la ràdio, allà on siguis, quan vulguis. Quan vulguis i on vulguis. 24 hores. THI cantaven Recuerdos de Verano.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Pegatina, la voltereta, des de Montcala i Reixac tornen a triomfar. És una autèntica passada.
1: Mano, vente y abrázame, o tiéndeme la mano.
2: Amb tu, Jordi Quintana, Fórmula Matí.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba la banda La La Love You. A ver quién se duerme ahora.

0: Fórmula Matí. Seguiment informatiu.
1: De nou cap a Sitges, tenim notícia d'última hora. Bones notícies, acaba de ser detingut l'home que aquest matí ha ferit la seva mare amb un ganivet a Sitges i després s'ha llançat al mar. Els Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim l'han anat seguint des d'una certa distància i ja ha estat detingut, segons una última hora. La platja de Sant Sebastià està ja reoberta als banyistes, segons ens confirmen des dels Mossos d'Esquadra. Què ha passat? Doncs que un home ha atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva, ha baixat armat cap a la platja, quan una patrulla dels Mossos l'ha intentat aturar, s'hi ha enfrontat i li han disparat els Mossos dos trets amb la pistola elèctrica, la Taser. Després l'home ha fugit cap a l'aigua nedant. Els Mossos han tancat la platja i han demanat als banyistes que surtin. Està tancada i aquesta platja i desallotjada durant bastants minuts. La policia el tenia controlat a distància en tot moment i aquesta és l'última hora que ha estat detingut, platja reoberta.
0: Fórmula Matí. Música i informació. L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

0: Mallorca, una balada espectacular de Malú, la seva nova producció, que escoltem des de Fórmula Matí.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
0: Cabeza de ratón. Ella és Leire Martínez. El

0: A punt d'arribar a les 11 del matí, a punt d'última hora, perquè s'acaba de començar un incendi forestal. Ens informen a Tiana, al Maresme, prop d'habitatge, sembla ser. És una última hora. Incendi forestal a Tiana, ara mateix. S'acaba de produir aquest incendi forestal. Sembla ser que prop dels habitatges d'una urbanització. Estem pendents d'aquesta última hora des de Tiana, al Maresme.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
3: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
6: Diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el jurament de premi i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
6: Dilluns, 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de festa major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la festa major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat. Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Els Mossos d'Esquadra cerquen una parella, un home i una dona, acusada de robar persones grans mentre estan de vacances amb l'Inserso i després aprofitar les claus i la documentació de les víctimes per anar fins als seus domicilis i buidar-los. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els mateixos lladres puguin haver actuat contra altres víctimes, sempre amb el mateix modus operandi, localitzar persones d'edat avançada en hotels, sostreure-les la bossa de mà o objectes personals. Els fets s'han produït a l'interior de l'hotel Alegria Fanals de Lloret de Mar. Mafalda Cardenal, Creo que te quiero, i la Tindy Jace, Trompeta. Creo que

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Sempre pendents de l'actualitat, també aquest divendres 26 de juny, ara arriba Laura West i Kaidam, Manxules.

Anem a recordar a un home que va triomfar ja fa molts anys, a l'època finals dels 80. El seu nom artístic era Mango, i amb aquesta balada, Flor de Verano.

0: Manu Tenorio, ¿cómo te pido perdón?
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 4930.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Ara tenim aquí, ara escoltarem a Lola Índigo i Lucho RK, el bachatón de la L. Com el nom indica, és una bachata que Lola Índigo adapta al seu estil més urbà i ho fa de la mà de l'artista Lucho RK. Tots dos barregen les veus per fer ballar aquesta sensual cançó.

0: fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Acabem d'escoltar Manuel Turizo i Maluma, una de les cançons de l'estiu, a Pambichao, i ara arriba la més nova de Lola Tuduri, Echarnos de Menos.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho avançava aquest programa d'un incendi forestal a Tiana, al Maresme. Seria a prop d'una urbanització. Atenció, activades 15 dotacions dels bombers, 6 mitjans aeris per aquest incendi amb diferents focus entre Tiana i Montgat. És l'última hora, el foc seria preocupant. Activades 15 dotacions i 6 mitjans aeris per aquest incendi entre Tiana i Montgat, al Maresme. És l'última hora.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
5: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
4: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
3: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
7: Divendres 26 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del correfoc amb la colla de diables Bram de Foc de Brera, i a 3:15 es farà per al piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
7: Dissabte 27 de juny.
6: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat 600. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el Ball de Nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la Festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i Festa Generació Millennials el Zeta amb l'actuació de Natàlia.
2: Abrera Informació. Especial Festa Major.
6: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 2:00. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la Festa Major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Pendents d'aquest incendi a Tiana, els bombers estan treballant per apagar aquest incendi forestal que ha començat aquest matí a Tiana, al Maresme, en diferents focus. És a tocar la serralada de la Marina i és visible des de Barcelona i el Baix Llobregat. S'hi han destinat 15 dotacions terrestres i 6 aèries per aturar aquest foc que crema a la zona de l'Abocador. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 del matí en un barranc i intenten evitar que traspassi a l'altre costat, segons informen bombers de la Generalitat, que és per, en aquest altre costat és, que és per on es podria propagar més aquest incendi, perquè hi ha habitatges a prop. Des de l'Ajuntament han informat que s'ha restringit l'accés a tota la zona del poliesportiu i que la piscina municipal ha quedat tancada, segons la informació que facilita l'Ajuntament de Tiana. Fins ara no se sap què ha pogut originar aquest incendi. Ho estem seguint. 31 graus. Ara Luis Fonsi, Fate, Canviaré, i Manuel Dos Santos i Melen, Pégate Guaya.

0: Esto es Cream Music. Manuel Dos Santos.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
6: Està creixent l'incendi forestal a la Serralada Marina. El foc té diferents focus i els bombers intenten que no s'estengui a l'altre vessant. Estem seguint aquesta evolució en directe. Lemot, di la tua ansiedad.

0: Fórmula Matí. Seguiment informatiu.
1: Preocupa a hores d'ara els bombers de la Generalitat aquest incendi forestal a la serralada de Marina, al Maresme, a Tiana concretament. Tenim una última hora perquè els bombers continuen treballant per apagar aquest incendi forestal que ha començat aquest matí a Tiana amb diferents focus. És a tocar de la serralada de Marina i és visible des de la ciutat de Barcelona, Baix Llobregat i el Vallès. Protecció Civil acaba de decidir confinar la urbanització Colònia Bosch i l'Albert de la Conreria per aquest incendi entre Tiana i Montgat. Aquesta és la informació d'última hora. Protecció Civil ha decidit confinar la urbanització Colònia Bosch i l'Albert de la Conreria per aquest incendi entre Tiana i Montgat. Enviarà una alerta en els propers minuts perquè la gent es quedi confinada dins de les cases i tanqui portes i finestres. Ha passat a 3:15 quan els bombers han rebut l'avís del foc en un barranc i estan intentant evitar que traspassi a l'altre costat, que és per on es podria propagar més. Des de l'Ajuntament han informat que s'ha restringit l'accés a tota la zona del poliesportiu i que la piscina municipal ha quedat tancada. Fins ara no se sap què ha pogut originar aquest incendi. Protecció Civil recorda que ha demanat molta precaució al medi natural davant del risc d'incendis al medi natural i ha recordat que si es veu una columna de fum cal trucar al telèfon d'emergències 112. Els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis a 81 municipis de 11 comarques de Catalunya. Pendents ara mateix d'aquest incendi a Tiana, a tocar a la serralada Marina, els bombers han rebut l'avís a 3:15 del matí. L'última hora és que s'ha decidit confinar la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. Aquest estiu...
2: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.

0: la més nova de Maria José Yergos, una a Ràdio Ebrera Fórmula Matí aquest 26 de juny, compartint les cançons d'aquest estiu i, com no, tota l'actualitat. Estem molt pendents d'aquest incendi entre Tiana i Montgat.
1: A Ràdio Ebrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

Dos quarts d'una, seguim pendents aquesta hora d'aquest incendi entre Tiana i Montgat que obliga a confinar la urbanització Colònia Bosch i l'Albert de la Conreria. L'incendi amb diferents focus crema a tocar de la serralada marina. Estem molt pendents, 15 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Treballen intensament per aturar aquest foc. Anem a recordar aquesta cançó del 2023, El verano de Nena da Conte.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Era la veu de Marina Freixas, Xulu, amb aquell Xulu romàntic, que és una de les seves noves cançons, Camí de la Una.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Aquest estiu, anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. També a l'estiu, la millor inversió pel teu negoci.
5: Tinc que marxar, però abans, dades preocupants en aquest incendi entre Tiana i Montgat. Última hora, Bombers i Protecció Civil ha demanat el confinament de les poblacions de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i també Tiana. Protecció Civil ja havia anunciat el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg La Conreria per aquest incendi. Hi ha unes 60 hectàrees afectades, segons els bombers. Podeu seguir la evolució d'aquest incendi als butlletins en xarxa cada hora.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Que bohèmia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són quatre ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests quatre municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
4: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
3: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona-Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
2: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de tres poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
6: Diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el jurament de premi i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
6: Dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Tordera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral i a 2:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu.
9: Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
4: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
3: i professionals que saben escoltar-te.
4: Vols un color que enamori?
3: O un balayage que marqui la diferència?
4: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
3: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
4: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
3: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
4: Truca'ns al 93 770 1983
3: o reserva a donantforma.com.
4: Perquè tu t'ho mereixes.
5: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
6: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
7: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
8: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Lara. Jornada complicada pels bombers avui. Els bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a Santa Maria de Montmagastrell, al terme de Tàrrega, que afecta una superfície d'unes 41 hectàrees. Les descàrregues, volíem dir, dels mitjans aèris han estat efectives i ja s'han retirat, mentre que 22 dotacions terrestres continuen treballant per consolidar el perímetre i acabar d'ancorar el foc. A banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis i afecta aproximadament 25 hectàrees. Ens amplia aquesta informació la nostra companya, la Laura Cera. Bon dia.
3: Bon dia. L'incendi continua actiu, però segons els bombers, l'evolució és bona. Han aconseguit controlar, ancorar un flanc que cremava intensament en una zona de vinyes i en aquests moments encara treballen sobre terreny 30 dotacions terrestres i 10 aèries, tot plegat en una zona d'unes 60 hectàrees que estarien afectades per aquest foc que s'ha originat cap a 2-3 quarts d'11 del matí a tocar de la zona poliesportiva de Tiana. En conseqüència, 4 municipis s'han hagut de confinar. A banda de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.
2: I amb tots els bombers també continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen encara desallotjats. I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats pels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen.
4: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: Un informe del govern eleva a més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats. I el govern espanyol ha ordenat mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar Veneçuela i Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
5: Aquest dijous 25 de juny hem donat el tret de sortida a la Festa Major d'Abrera de 2026 amb un programa especial de Ràdio Abrera en directe davant dels nostres estudis. De 6 a 8 de la tarda vam tenir música, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de la mà de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera i els Gegants d'Abrera i moltíssimes persones que us vau apropar per participar-hi i emportar-vos un detall de l'emissora. Des de Ràdio Abrera, a totes i tots, moltes gràcies. Avui en l'entrevista del dia de Ràdio Abrera recuperem la conversa amb l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, que donava així el tret de sortir de la Festa Major d'Abrera de 2026, que s'allargarà fins dilluns, dia 29, Diada de Sant Pere.
0: Abrera Informació, Festa Major.
6: I estem en directe en aquest programa de Ràdio Abrera al carrer per donar el tret de sortida a la Festa Major d'Abrera de 2026, que ja hem començat, ja hem tingut la visita de moltes persones que han vingut a veure, també l'actuació de Viva i Baila. Després tindrem el grup de teatre del Casal de la Gent Gran, que no marxi ningú. I ara doncs, ens acompanya l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, per donar la benvinguda a la Festa Major. Bona tarda, Jesús.
7: Molt bona tarda a tothom.
6: Doncs ens esperen 5 dies de no parar, plets d'activitats. Més de 70 propostes tenim.
7: Exactament, tenim més de 70 activitats programades des de l'Ajuntament, és a dir, que ens esperen, com bé comentava, 5 dies plens d'intensitat, plens de diversitat, plens d'una variada oferta per tothom, per als joves, per la gent gran de la casa, per la gent adulta, per tothom. Al final és una festa major familiar i això provoca i això fa que sigui una festa oberta per tothom. Ja teníem moltes ganes de que arribés, ens acompanya en aquesta festa major una calor que tothom hem de tindre cura respecte a la mateixa, però és a dir, estarem venits per aquest sol, però també per la lluna, perquè per tant pel dia com per la nit tindrem moltíssima oferta i convido a tothom, no només a la gent d'Abrera que ens escolta, sinó també a la gent d'altres veïns, veïns dels altres municipis que ens envolten, que també són oients de Ràdio Abrera, doncs convidar-los també a trobar-nos al nostre municipi amb aquesta oferta variada que començarem doncs una miqueta a explicar. Estem molt contents i molt animats.
6: Una festa que ve plena de novetats també. La primera és un domàs, que el veiem ara aquí penjat també, l'hem vist per molts balcons també del municipi. Això és una novetat aquest any.
7: Sí, el veiem aquí a la plaça de la... el que jo li dic, la plaça de Ràdio Abrera, aquí al costat de Ràdio Abrera, i que llueix i que engalardona aquesta olivera de les 5 que tenim a la plaça. Però si ens donem una volta pel municipi, veiem que n'hi ha molts balcons i finestres que tenen aquest domàs, que com a novetat varen passar el passat diumenge, varen repartir vora 1.500 que hi tenim, i també n'hi ha altres punts on es podran lliurar. És una novetat molt, molt important, que creiem que això identifica, arrela, i que la gent doncs pugui exhibir, sí, a Abrera Major estem de festa major. I això per nosaltres és molt important, i una forma de poder-lo fer i de poder-lo mostrar doncs és aquest domàs, perquè l'enjuernem a les nostres cases i als nostres espais.
6: Moltes novetats musicals també.
7: També la Ràdio al Carrer, amb aquest programa especial de Festa Major, música i entrevistes. Hem tingut l'actuació fa una estoneta de Vive Baila, i ara la tindrem d'aquí a una estoneta amb la nostra gent del Teatre de la Gent Gran. Des d'aquí un fort petonàs i una abraçada molt gran a la gent del teatre. Més novetats musicals que tindrem, la Queen's Experience a la plaça Rafael Casanova, una festa, també novetat, insistim, Great Party, amb grups i amb grans èxits dels anys 70, 80 i 90 a la plaça Rafael Casanova. També fem, com a novetat, una festa Millennial i Zeta amb la Natàlia d'Operació Triunfo al Parc de Can Morral, i el concert del Miqui Núñez al Parc de Can Morral, que el tindrem el diumenge. I una tarda de rumbeu de la mà de Son de Cajón.
6: Uh-huh. I les famílies també, els infants, són protagonistes durant la festa major. Com sempre, hi ha una àmplia programació també per a elles.
7: Una àmplia programació, i més ubicada en diferents llocs del nostre municipi. Ara mateix s'estem repartint una orxatada amb fartons boníssima, fresquíssima, que ho fa l'AFA, l'Associació de Familiars de l'Escola dels Alumnes i Alumnes de l'Ernest Lluch, a més amb un espectacle d'animació musical per tota la família que tenim. També la cercavila de timbals de la Colla de Diables, Bram de Foc, l'activitat Juguem amb Lego a la Biblioteca Josep Roque Bros, la inauguració de la bibliopistina amb una hora de conte, la Daniela la Pirata. Us convido a que també us apropeu, perquè és un espai de lleure amb una piscina que també hem incorporat i inaugurat unes ombres noves per tal que la gent puguem estar una miqueta més a gust i ens podem resguardar d'aquest sol. Com no, el nostre correfoc infantil amb de la Colla de Diables Brand de Foc, la festa del Colop, aquesta festa d'escuma i holi tan desitjada, la ballada de sardanes amb les tres escoles dins del projecte El País a l'Escola, que és una festa que fem cada any i que cada cop té jarrela més èxit. També us convido a que vingueu, i com no, l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles.
6: També la gent gran té les seves propostes, els seus espais, i l'esport tampoc falta en aquesta festa.
7: I tant, doncs amb la nostra gent gran no només és amb aquesta festa major, sinó que ja portem uns dies plens d'activitat, i vàrem tindre l'ocasió de veure l'obra de teatre i va ser fantàstica la tarda que vàrem poder passar, i en aquest cas tornarem a omplir la plaça Rafael Casanova amb música i emocions, amb balls, concerts i amb orquestres com la Meravella i la Salvatana. També la festa flamenca al casal de la gent gran, que podem gaudir tots aquests dies. I com no, l'esport i la salut sempre ens ha d'acompanyar. Com ho farem? Doncs amb els patis oberts de l'escola Ernest Lluch, les jornades de ioga, la marató que farem d'aquí una estona a la plaça Rafael Casanovas de ciclo outdoor, spinning, i això ja crec ja se'n suma una miqueta al Tour de França, sí, pels aficionats al ciclisme, al concurs de festa major, tant l'infantil com l'adult, al torneig de frontenis, i el que també convido a veure i a practicar-ho, i al torneig d'escacs memorial Pere Palau, que serà una antesala del que podem tindre a final d'any, que tindrem el Campionat de Catalunya d'escacs, el tindrem aquí a Abrera, al nostre municipi.
6: I de la festa major jove pel jovent d'Abrera, que és el que heu tenit preparat?
7: Els joves d'Abrera el que han de fer és passar-s'ho bé a Abrera, amb civisme, amb aquesta responsabilitat i amb aquestes ganes de diversió que sempre tenen. Què farem? Una fira artística jove, parades, tallers, concursos de balls dirigits pels nostres joves sabrenencs, és a dir, dirigits per ells. I acabem amb una festa alternativa jove amb locals de DJs amb sons urbans, que tindrem aquesta nit al Parc del Joan Miró. La tercera edició del concurs Talent Show Jove, que ja es consolida com a tercera edició, amb un gran èxit de participació i la veritat que amb molt de talent. Els joves d'Abrera demanen espai i el troben aquí també, sempre a Abrera i especialment a la nostra festa major. Recuperem la nit jove dels divendres a Can Morral, impulsada pels i les joves d'Abrera. I com no, el torneig de futbol i activitats al nostre casal de joves.
6: I una festa major no seria festa sense les tradicions que no poden faltar aquí a Abrera.
7: Òbviament, aquestes tradicions nostres que ens identifiquen, que fan arrelament al nostre municipi i que fan observar i que consoliden les nostres tradicions. Com no, amb el nostre pregó enguany, amb el gran Germán, que segurament que tindrem un gran moment de poder riure i aportarà moltes sorpreses. No s'ho perdeu, us convido a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Constitució, per tal que vingueu i puguem gaudir doncs, del gran Germán. I com no, la clàssica encesa, la clàssica al punt d'inici d'aquesta festa major, que és la tronada i correfoc de festa major, amb la colla Diable Bran de Foc i amb la participació del Ball de Diables. Set pecats capitals de la Pobla de Mafumet i el Ball de Diables de Cervera, els carranquers. La persona encarregada enguany de fer l'encesa de la tronada serà la nostra veïna, la Teresa Morral, que em consta que està molt emocionada per aquest privilegi i jo com a alcalde tindré l'honor també de poder-la acompanyar en aquell moment. Com no, tindrem la nostra cercavila tradicional, el porró electrònic, amb el DJ Andreu Presas i el DJ Sergio Hernández, que com sempre ompliran al migdia, a l'hora del vermut, doncs de bona música, de bona festa, de bona gent, i estarem tots i totes molt animats per poder gaudir d'una estona amb amics i amb família. El toc de matines, els castellers d'Esparreguera, que també vindran a fer una jornada castellera. Com no destacar, i voldria destacar l'esforç que fan durant tot l'any, i també a la nostra festa major, les nostres entitats. Vive Baila, Juventud de Rocieras, Energy Dance, Salsabrera, Pas a Pas i concerts de la Coral Contrapunt amb el cor de gospel i de la nostra escola de música municipal. Farem com no la lectura del manifest del Dia Internacional per l'alliberament LGTBI+, i també farem l'impro show al parc de l'estació. Una parada dolços i de henna de l'associació cultural Adab al-Hamal, que la tindrem avui a la plaça Pau Casals. La nostra tradicional trobada de Seat 600, un model de cotxe que fabricava Zona Franca i també, com no, aquí a la nostra factoria que tenim aquí a Abrera del poble del costat. Exposició dels quadres del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera fins als dilluns 29 en horari de tardes a la Casa de Cultura. Va ser la setmana passada al concurs, vam fer l'entrega de premis. Moltíssima gent s'ha apropat a la Casa de Cultura per veure'ls i us recomano, eh? N'hi ha unes obres de racons que no s'han pintat i de gairebé mai, i la veritat és que tenim una exposició molt farcida de talent i de bones peces. Una recaudació solidària, com sempre, i aquest espai per l'Associació Espanyola contra el Càncer, per la subsecció d'Abrera, que estan en diferents punts del municipi durant tota la festa major. Mai hi falten, faci calor, faci fred, sempre estan al costat de tothom, recordar-nos la importància de fer aquesta donació perquè continuï la investigació versus el càncer. El castell de focs del fi de festa, sota el títol Abrera, desitjos de nits, com sempre, un dels millors castells de focs que es fan durant el Baix Llobregat i que tothom hi arrela moltíssima gent de tots els municipis i que enguany també estarà ple de sorpreses. I com no, la cloenda la fa la nit d'Havaneres amb un servei de ron cremat per ja acabar de digerir les últimes energies de la nostra festa major. Una novetat que voldria destacar és que tenim la tarda de cinema dirigida pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que cada cop consolida més una cartellera diversa, però sobretot amb un debat i amb un missatge que genera la qualitat de les pel·lícules que projecten. I jo us convido, he tingut l'ocasió de poder anar amb tres projeccions, i us convido que us animeu i us apunteu, perquè tant la pel·lícula com el debat que es genera posteriori és molt, molt interessant. I també, com no, organitzar l'exposició que parlarà del cineclubisme a Catalunya i es donarà una pincellada dels seus inicis com a cineclub Abrera a l'espai artístic Pere Torres amb la inauguració el dissabte 27 a les 10 del matí.
6: De fet, també és una bona oportunitat durant la festa major per conèixer el patrimoni cultural i de memòria històrica d'aquí del municipi. Hi ha dues cites destacades.
7: Correcte, quina millor fórmula per conèixer el nostre patrimoni que en Festa Major. I tenim, com hi comentaves, dos elements importants: la ruta urbana de recreació històrica pel nucli antic de Brera i la inauguració del Parc de la Montserrat Fontsalva i Domènec, un espai que l'Ajuntament ha remodelat i que inaugurarem en homenatge a la nostra veïna que va treballar tant per aquesta i va investigar, va fer recerca amb la memòria democràtica del nostre municipi.
6: Molt important també que la Festa Major de Brera és una festa cada cop més accessible, inclusiva i acollidora, amb moltes mesures i moltes activitats.
7: Moltíssim. Comptem amb un espai que celebrem la festa, una festa per tothom, perquè la música que feu i que projecteu a Ràdio Abrera cada dia, cada hora, és una música per tothom, i per celebrar la diversitat, la inclusió i la convivència del nostre poble farem una disco divers. Una festa major més accessible, inclusiva i acollidora és una festa socialitzada, i el que fem des d'Abrera és una festa inclusiva. Nosaltres continuarem treballant perquè aquesta festa major sigui respectuosa i inclusiva amb totes les sensibilitats, incorporant espais tranquils i mesures específiques per afavorir la participació de tothom. Amb què ens referim? Per exemple, als espais preservats i tranquils, habilitant aquests espais especialment pensats per a persones neurodivergents, persones amb hipersensibilitat sensorial, nadons i qualsevol persona que necessiti un entorn més tranquil i confortable en determinats moments de la celebració. També al Correfoc. Durant el Correfoc, l'hotel d'entitats, ubicat a la plaça de les Escoles, disposar d'un espai tranquil i preservat per poder gaudir de l'activitat al seu pas pel carrer Major i a l'avinguda Lluís Companys. La Fira d'Atraccions, al Casal de la Gent Gran també, serà un espai habilitat de calma i refugi sensorial. És a dir, combinem aquesta diversió i aquesta activitat pròpia de la Festa Major, de molta, molta festa, molt soroll, molt de ball, amb també amb espais que puguin necessitar-se de tranquil·la. L'hora tranquil·la, per exemple, també la tenim a les atraccions que tenim al municipi. Els dies divendres, dissabte i diumenge, de 7 a 8, la Fira d'Atraccions oferirà una hora tranquil·la, molt agraïda per les persones que necessiten d'aquest espai també per tindre una societat més integradora. Durant aquesta franja horària, les atraccions funcionaran sense música ni llums, facilitant així l'accés de participació de les persones amb hipersensibilitat sensorial. I el pregó inclusiu, la benvinguda al pregó de Festa Major, comptarà a la interpretació i traducció de la llengua de signes per garantir una comunicació més accessible per tothom.
6: També torna a haver-hi el bus nocturn, el bus urbà nocturn, gratuït per una tornada segura.
7: Sí, des de l'Ajuntament considerem que la gent que necessiti apropar-se des dels barris o anar als barris, que el transport no sigui un element que el pugui impedir doncs, visitar i gaudir dels esdeveniments que estem explicant. Per tant, aquest bus, no només el de dia, sinó farem un bus nocturn gratuït que amplia l'horari del bus urbà del divendres, dissabte i diumenge, diumenge 28 d'aquest any. Per això és molt important saber que disposaran d'un bus gratuït i que serà nocturn.
6: I molt important poder gaudir i celebrar aquesta Festa Major i gaudir d'aquestes activitats d'una forma responsable i amb civisme, veritat.
7: La gran diversió amb gran responsabilitat és la millor festa que podem tindre i podem donar a la gent que ens envolta, als veïns que han de treballar el dia següent, als veïns que passegen pels matins, als carrers que per la nit estan plens de festa i plens de gent que s'ho està passant superbé. Un consum responsable,

0: Felicitar-los i agrair-los la seva feina tan professional. O sigui, ara toca dies de festa, dies de goig, fem festa, fem responsabilitat i molt bona festa major a tothom.
1: Recordem que trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
4: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
7: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida els consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la Presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 7:45 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera i a 11:45 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit Pop Rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Abrera, el día 27 de junio tenemos una sorpresa.
6: Y es que vengo cantando en la Festa Millennial con Z final, así que no os lo perdáis porque va a ser un fiesto. Esperamos, ¿eh?
7: Al principi de tot, començarem amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh. No podeu faltar.

0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbovució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del cineclub Maruja Torres d'Abrera. Cabrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral, i a 2:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
1: Abrera, lliure de sexisme.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Sabor.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones en prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
2: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació.
1: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, el Key Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8 i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 21:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una Festa Major lliure de sexisme.
6: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
5: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït contra la violència masclista 900 900 120.
6: Abrera, lliure de sexisme.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
3: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El misteri de les bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del cineclub Maruja Torres d'Abrera. Cabrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral, i a 2:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
0: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Perquè no pots viure sense música.
1: Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura, el president Salvador Illa, el conseller d'Acció Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. S'han reunit a Palau amb les entitats veneçolanes amb l'objectiu de mantenir la comunicació i treballar conjuntament davant la tragèdia a Venezuela. El president anunciava aquest matí l'enviament d'especialistes cap al país caribeny per ajudar a les tasques de rescat i identificació de cadàvers. Illa ha manifestat la necessitat de treballar plegats per oferir l'ajuda necessària que se'ls comuniqui des del govern veneçolà. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. El darrer balanç apunta 589 persones mortes, 2.980 ferides i 50.000 desaparegudes. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment les dones, representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia les dificultats de l'accés a l'habitatge. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe.
3: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
1: I les obres d'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà a final d'any. També ho farà a l'entorn de la terminal d'autobusos al costat de muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. Roger Mas, Quico Veneno i Pastora són els noms més destacats del cartell del Festival NEC, el Nits d'Estiu a Calella, que arrenca avui i que s'allargarà fins al dia 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, ja que commemora els 15 anys de trajectòria.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 7:45 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A 8:00 PM la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a 9:00 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a 10:00 PM es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables, Bram de Foc d'Abrera, i a 12:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8 i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15; dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2; diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1; dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la Festa Major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat, i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
2: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés d'un decret de moratòria en desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 10:45 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació, especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Cabrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al Parc de Can Morral, i a 2:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: Parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
0: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic, i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
1: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.
1: Torna, perdó.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La xifra de morts pels terratrèmols de Veneçuela s'ha enfilat a les 920 persones. És el darrer balanç que ha fet el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha 3.360 persones ferides i 172 atrapades. Algunes fonts, però, xifren en desenes de milers els que s'han desaparegut. El Servei Geològic dels Estats Units estimava ahir que podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols. El balanç actual ofert pel govern veneçolà també deixa una xifra de 383 edificis i 1.200 infraestructures afectades entre hospitals i centres comercials. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora confirma que hi ha 14 persones sota les runes. Hi ha una segona setmana del gran départ del Tour de França tindrà afectacions, ja hem sabut, a la mobilitat per carretera. Diumenge 5 de juliol amb l'etapa Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. Un dispositiu de seguretat que mobilitzarà 4.500 policies. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
2: I Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Ho detalla l'estratègia d'inversions fins al 2040 que ha donat a conèixer avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
2: I la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Es tracta d'un full de ruta per transformar el territori de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic. Avui s'ha presentat un projecte que preveu una vintena d'actuacions en aquest sentit amb 1.000 milions d'euros fins a convertir-ho en la primera UMEC de la Mediterrània. I la Villarroel ha presentat avui la tragicomèdia Primera llei de Newton, 10 Manzanares, que es podrà veure en el marc del Festival Grec del dia 1 de juliol al dia 2 d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. 920 persones mortes, 3.360 persones ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Les Nacions Unides han xifrat avui en 50.000 les persones desaparegudes durant el sisme. El govern veneçolà també deixa la xifra de 1.400 infraestructures afectades. El govern espanyol ha elevat a 5, a més, el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president Salvador Illa i el conseller d'Acció Europea i Jaume Duch s'han reunit al Palau aquesta tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat una plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. I el Departament de Disciplina de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient a una entitat vinculada al fons New Amsterdam Developers per no haver ofert lloguer social en el desnonament d'una persona vulnerable. Es tracta del desallotjament d'una veïna amb tres fills menors del número 60 del carrer Buenos Aires que es va dur a terme el 20 de maig. La tramitació d'aquest procediment pot acabar amb una sanció d'entre 9.001 i 90.000 euros. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels al 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. Ho ha dit en una entrada a la seva xarxa social Truth Social, on ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun dels béns d'aquests països. Alhora ha dit que els aranzels es superposaran a tots els pactes que hi hagi amb el país en qüestió. La Comissió Europea ha respost a Trump que actuarà de forma ràpida i decidida si aplica les tarifes. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà aquest diumenge la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i ha estat des de 2018. Fins diumenge hi ha jornades de portes obertes i s'organitzen activitats perquè els visitants puguin acomiadar-se d'aquest espai.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
3: Bien amigos, saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. Aquí arranca el Power FM Radio, una horita por delante. Y hoy la primera media hora va a ser de la sesión que tuvimos del Remember Festival de Peñíscola. Ahí tenemos la primera media horita que estuvimos pinchando allí. Y nada, saludos cordiales a todos y arrancamos con este pedazo de temazo, va. ¿Vale?

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23. Te lo dije
2: muy clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón. Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua.

0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
1: Hora 23.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
0: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
0: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: pasó.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, tots i totes contribuïm a crear una festa major lliure de sexisme.
1: Molestar no és lligar, és assetjar. Convidar una copa no dona dret d'accés al cos de ningú. L'alcohol no és excusa, de cap manera s'abusa. Insultar, fer bromes o acudits en relació al gènere o a la diversitat sexual no fa cap gràcia. És una agressió que cal parar.
0: I recorda, si les teves amistats es passen, posa límits. Si presencies o pateixes una agressió, no callis, no la toleris. Si et cal ajuda immediata, dirigeix-te al punt lila de la... dirigeix-te al punt lila de les festes joves. Truca a emergències al 112 o al telèfon gratuït.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera, és la una.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Obrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
3: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero